0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

vau anar tot doçament plegat a lo farabell ser un fenomen e las paraules me caldran netejar l'hostal para la i portos le temps de jetat son tremant

Escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è su Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.